0: Mari Carmen lleva viviendo con incertidumbre y ansiedad durante años. A su edad, lo que debería estar haciendo es disfrutar de su pensión, descansar y vivir tranquila después de 44 años trabajando. Decía hace poco, también en una entrevista, emocionada, que este problema le está quitando la salud y que a veces le da el bajón, pero que ver toda la gente que la apoya y la sostiene le da muchas fuerzas. Mari Carmen, Juan Ramón, es mi vecina, vive en el portal de al lado, y ahí estaremos esta tarde para arroparla. Porque tener un techo bajo el que vivir es un derecho, porque no se puede jugar con la vida de las personas ni deshumanizar a quien necesita ayuda. Si pueden con una, pueden con todos. Y si Mari Carmen lucha hasta el final, nosotros también. Mari Carmen se queda. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Gracias, Eva. Hasta mañana. Pues con el contrapunto llegamos a las 8 menos cuarto, en Canarias 7 menos cuarto, tiempo para la información en las territoriales de Radio Nacional de España, y a las 8 el resumen aquí en las mañanas.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El Consell de Mallorca inicia la tramitació per regular l'accés de vehicles a l'illa. El proper divendres se sotmetrà a votació en un ple extraordinari una proposició de llei que, segons el PP, n'és del consens, si bé no compta amb el suport del seu soci de govern, Vox. El president de la institució insular, Jonès Galmés, reclama responsabilitat a una oposició que li diu que va tard i que dubta que la norma pugui estar en vigor l'estiu que ve. Avui és dimarts 2 de juny. Pablo Hernández és al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars en Jaume Vinyes. Iberostar es desvincula del règim cubà.
3: La companyia de Miguel Fluixà deixa de fer feina amb la cadena hotelera controlada per l'exèrcit en el punt de mira del govern nord-americà. Iberostar es mantindrà a l'illa, però en altres establiments de grups turístics no vinculats a les forces armades.
2: 5.000 alumnes se la juguen.
3: És el nombre d'aspirants a les proves d'accés a la Universitat de les Illes. Són quasi un centenar més que l'any passat. Enguany, la gran novetat són els detectors de radiofreqüència que vigilaran que no hi hagi mòbils a les aules.
2: I en els esports?
3: L'Illes Balears Palmafutsal guanya per 3-4 la pista del Quesos Hidalgo Manzanares i empata l'eliminatòria de quarts de final del playoff pel títol de Lliga. Els de Vadillo recuperen el factor pista de cara al partit definitiu.
2: Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
4: Molt bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears tenim intervals de núvols en un dia en què pugen les temperatures lleugerament. Arribarem a màximes de 30 graus a Palma i Eivissa, 29 a Mahó i 27 a Formentera. Per altra banda, fa vent fluix de la component sud amb brises costaneres, augmentant el capvespre a moderant de tramuntana amb algun interval de fort. A partir de demà baixaran les temperatures. És una informació d'AEMET.
2: Ara mateix tenim 24 graus a Formentera, 23 a Mó i Eivissa, 22 a Palma. I també volen saber com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Pues, avui tenim retencions a les habituals de l'autopista d'Inca, en sentit cap a Palma, des de Binissalem fins a Santa Maria, també és arribada a Sant Clader, ja trobaran també retenció fins a Sant Llàs, en la via de cintura. La via de cintura és de circulació lenta en general, en sentit cap a Andrats, des de Blau fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa i també a la puta de la Taulera fins al túnel de Gènova. En sentit cap a l'aeroport, al túnel de Gènova, ja trobaran retencions també i la zona de les escoles. A l'autopista de Llucmajor, es Pilaria, en sentit Palma, també petites retencions, igual que a la carretera de Manacor, que també és la circulació lenta en centrada a la ciutat. Avui també donim bastanta circulació lenta a la carretera de Valldemossa, pràcticament des de la via de cintura fins a l'arribada a la universitat trobaran petites retencions degut a que avui et sapau. És tot per el moment. Molt bon dia.
2: El Consell de Mallorca aprovarà previsiblement divendres en ple extraordinari una proposició de llei per regular l'entrada de vehicles a l'illa. En el millor dels casos, la limitació entraria en vigor l'estiu de l'any que ve perquè haurà de ser el Parlament qui aprovi la llei. No es coneix encara el sostre de vehicles ni la quantia de les taxes, que es determinaran a posteriori mitjançant estudis de càrrega anuals o plurianuals.
3: El president de la institució insular diu que la norma neix amb el consens de la majoria de sectors implicats i grups polítics, però no té garantit encara el suport del seu soci de govern, Vox. Llorenç Galmés demana responsabilitat a la resta de formacions.
6: Els que pensin que aquesta és una qüestió d'estat. Crec que a dia d'avui no hi ha d'altra opció que aprovar una regulació d'entrada de vehicles a Mallorca. I si no estan d'acord, insisteixo, hauran de donar explicacions a tots els ciutadans de Mallorca.
3: Al Parlament, que és la institució que haurà d'aprovar definitivament la norma, els grups de l'oposició, Més i PSIP, consideren que el PP fa tard amb una llei que ja hauria d'estar aprovada, consideren aquest estiu. Vox diu que s'hi oposa perquè ho consideren anticonstitucional. Escoltam Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, i Manuela Canyades, de Vox.
7: El Partit Popular fa tard. Els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca, no li ha donat la gana i no hi haurà cap estiu de Namarga Proens en què hi hagi la limitació de cotxes a l'illa de Mallorca aprovada.
8: Des del Parlament sempre nos hemos opuesto a la limitación de vehículos, pues porque consideramos que es anticonstitucional. Existe la libre circulación de ciudadanos de españoles por todas las comunidades de España.
3: Per la seva banda, el PP diu que negociaran amb tots els grups, com han fet, diuen, durant tota la legislatura i que no estan fermats a Vox ni a cap altre partit.
2: Tot això era ahir, el mateix dia que entrava en vigor la restricció d'accés de vehicles a Eivissa per segon any consecutiu. La normativa estableix una quota diària de 18.000 vehicles, 4.000 particulars i 16.000 d'empreses de lloguer de cotxes. La voluntat d'aquesta normativa, impulsada pel Consell Insular, és reduir la saturació de les carreteres eivissenques i millorar-ne la circulació. Mariano Juan és el vicepresident del Consell.
9: Durant la temporada estival, duem anys ja amb increments de 2 dígits, inclús durant la temporada estival. En especial això es va començar a accelerar des de la pandèmia, però la dinàmica ja venia d'abans, i fruit del primer cupo es produeixen les primeres baixades interanuals l'any passat. 32.000 vehicles menys que es van concentrar durant l'estiu.
2: Des de la patronal de lloguer Valeval denuncien que se'ls ha reduït la quota en 2.000 vehicles i encara no coneixen la definitiva, una opinió diferent a la de les empreses petites de lloguer de cotxes que veuen amb bons ulls la regulació del mercat per fer front, diuen, a les grans multinacionals de lloguer. La limitació estarà vigent fins al 30 de setembre. I a Formentera, l'illa pionera pel que fa a la regulació d'entrada de vehicles, ahir també entrava en vigor una nova campanya. En aquest cas, el Consell ha decidit mantenir les xifres de l'any passat.
3: La quota màxima seguirà sent de 10.287 vehicles. La regulació va entrar en vigor el 2019 i des del Consell assegura que els resultats, especialment el mes d'agost, ja són ben visibles. L'equip de govern, per ara, prefereix estabilitzar les quotes. Verònica Castelló és la vicepresidenta del Consell.
10: Ja no tenim aquella saturació que teníem en el 2015 o 2017, per exemple, abans d'aplicar la regulació. Per tant, la regulació està donant els seus fruits.
2: En plana turística, Balears ha rebut 1.600.000 viatgers entre el gener i l'abril, un 7% més que en els 4 primers mesos de l'any passat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
3: Visitants que han fet 6.800.000 pernoctacions a hotels, apartaments turístics i allotjaments de turisme rurals de les illes, un 5% més que en el primer quadrimestre de 2025. 1.400.000 s'han allotjat als hotels, un 7,5% més que fins a abril de l'any passat.
2: I a més, Iberostar deixa d'operar 12 hotels a Cuba vinculats a l'exèrcit castrista.
3: La companyia de que el Fluixa es desvincula així de Gaviota, la cadena hotelera controlada pel grup Gaesa, després que aquesta entitat hagi estat el punt de mira del govern nord-americà per ser propietat de les Forces Armades de Cuba. Iberostar es mantindrà, però, a l'illa en altres establiments de grups turístics no vinculats a l'exèrcit.
2: I també en temes turístics ja està en funcionament el bus que connecta Ciutadella amb Macarella. Aquest servei suposa la prohibició d'accés dels vehicles particulars a l'aparcament d'aquesta platja, una restricció que s'aplica tots els estius des del 2018 per contenir la massificació de la cala.
3: I és que Macarella és una de les platges més famoses de Menorca i són molts els turistes que hi volen accedir. Des d'ahir no poden fer-ho amb el seu vehicle particular, ja que l'aparcament està tancat i només hi pot accedir el bus. Els turistes veuen bé la mesura.
11: Si hay aglomeración luego más tarde, entonces se van a llenar muchos coches y todo el rollo. Y lo bueno que ya por la autovía y las carreteras ya te pones si está abierto o no.
12: Entonces, todo lo que sea para intentar de que no sea una saturación y de que produzca una comodidad a la gente, pues me parece genial.
13: Contado 214 escaleras, que no son pocas.
3: Des de 2018, el bus s'ha posat en marxa cada estiu i de mitjana transporta uns 700 passatgers per dia.
2: Més coses. La campanya d'inspecció contra el xàrter nàutic il·legal ha suposat en el que d'un d'any 35 expedients sancionadors, amb multes proposades que superen els 92.000 euros. Des del 2019, el nombre d'expedients ha augmentat més del 850%.
3: És el 8è any en què el govern i la Guàrdia Civil activen el dispositiu conjunt d'inspecció i vigilància del lloguer irregular d'embarcacions. L'operatiu inclou inspeccions, entre d'altres, sobre documentació, titulacions professionals, transport irregular de passatgers, recollida de persones en punts no autoritzats o fondejos il·legals. El capità Francisco Córdoba, cap del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, destaca els perills del lloguer il·legal d'embarcacions.
14: Tanto seguros como la falta de formación que pueden tener los profesionales que van a bordo pueden hacer que ese tipo de accidentes se produzcan con situaciones mucho más gravosas, ¿no? Realmente hay una competencia desleal, aparte de la problemática en seguridad que podemos tener con personas que realizan esta actividad sin ningún tipo de control.
2: Per cert, que l'Ajuntament d'Eivissa ha imposat una sanció urbanística de quasi 800.000 euros derivada d'una inspecció per lloguer turístic il·legal.
3: Concretament són 793.443 euros. La quantia és el resultat d'aplicar el 75% del valor total de l'edificació per haver-se acreditat un canvi d'ús residencial a turístic sense disposar del títol habilitant necessari. La inspecció es va produir el 2024 i la promotora va presentar un escrit d'al·legacions, però finalment la Junta de Govern Local de l'Ajuntament ha aprovat desestimar-les íntegrament.
2: I el ple del Parlament podria reprovar avui el president d'Aena, Maurici Lucena, per la lona publicitària desplegada a l'aeroport de Palma relacionada amb el turisme d'accés, o sigui que l'entitat financera ha anunciat que retirarà.
3: La Cambra Balear fixarà la seva postura sobre aquest tema amb el debat d'una proposició no de llei que elevarà a ple al PP, a la qual també es demanarà una política aeroportuària coherent, diuen, amb els objectius de contenció de les institucions de les Balears. D'altra banda, la proposta també sol·licitarà el rebuig del Parlament a l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
2: En successos, un home estranger d'uns 30 anys es troba molt greu després d'haver estat atropellat aquesta matinada a la carretera d'Eivissa-Sant Antoni, al costat del polígon de Can Negret, i dues pasteres varen arribar ahir vespre a Formentera amb 5 persones a cada una. Varen ser localitzades en línia de costa a la zona del Caló d'Esmort. I gairebé 5.000 alumnes de les Balears s'enfronten avui a les proves d'accés a la universitat.

0: ni consideren que pot ser la primera passa per desencallar el conflicte. Continuen, això sí, demanant un conveni autonòmic que inclogui tot el personal d'educació infantil. Són els portaveus d'USO, Juan Carlos Lorenzo, i de l'Estei, Sandra Serra.
1: Nuestra valoración es positiva en relación a lo que se ha puesto encima de la mesa, porque creemos que el primer punto de partida para desatascar la situación del 03 es disponer de una financiación correcta.
2: Veiem molt bons ulls aquest acord, però seguim pensant que el que s'ha de fer és un conveni autonòmic.
3: Els sindicats, per cert, han posposat la jornada de vaga prevista per avui, tot i que es mantenen les concentracions previstes, una d'elles a les portes del Parlament. I més qüestions. Benamics fa una crida a la participació en la manifestació amb motiu del Dia de l'Orgull i torna a carregar contra les polítiques del govern i de l'Ajuntament.
0: L'associació diu que la mobilització convocada per dia 28 de juny és més important després de l'enfrontament amb l'Ajuntament, a qui acusen de desvirtuar el contingut de l'orgull. El portaveu de Benamics és Jan Gómez.
4: Este año nos jugamos la historia del movimiento LGTBI y perder la fecha más emblemática de nuestro movimiento, que es la celebración del Día del Orgullo LGTBI+, y una amenaza institucional que es vaciar el orgullo de contenido y por lo tanto convertirlo en un tardeo sin ningún sentido. Por lo tanto, este año es más importante salir a la calle que nunca.
3: 7 i 57 minuts. Temps ara per a l'actualitat esportiva.
0: L'Illes Balears Palma Futsal continua viu. Els d'Antonio Vadillo guanyaren ahir per 3-4 la pista del Quesos Hidalgo Manzanares, empatant així l'eliminatòria de quarts de final de la lluita per la Lliga. Escoltàvem l'entrenador Antonio Vadillo.
5: Partido equilibrado y donde las áreas van a mandar, y a partir de ahí pues recuperando y corregir un par de cositas que tenemos que corregir y a darlo todo que jueves una final, ¿no?
0: Aquest dijous, com deia Vadillo, es decidirà l'eliminatòria a Somoix. I les mallorquines Catacoll, Mariona Caldentei, Patricia Guijarro i Lucía Corrales ja són a Mallorca amb la selecció per disputar aquest divendres el partit de classificació pel Mundial contra Anglaterra. Ahir s'entrenaran a Porta Oberta a Son Bibiloni, on varen estar acompanyades per un miler de persones.
6: Sobretot vengo a ver a Mariona Caldentei, es mi jugadora favorita, es muy eléctrica y es mi sueño ser como ella.
7: Corta muy bien las jugadas siempre, o sea, aguanta hasta el último momento, hasta que sabe cuándo atacar.
8: El entrenamiento es muy impresionante porque hace mucho movimiento y mucho control de balón y me hacía muchas ganas ver a Claudia Pina.
3: I tenim ara un minut i mig per repassar el que diuen les portades de la premsa. Començam amb el diari Alcohol i Cocaïna guanyen pes entre les addiccions que més preocupen a Menorca, i la imatge de portada és per al primer abocament de l'estiu a la platja gran per una rada elèctrica. Diario d'Eivissa titula pel fet que la temporada nàutica arrenca sense camps de fondejos regulats, i protagonisme també per Can Ventosa en obres, i que destaca l'ampliació de l'edifici obliga a tallar carrers a Vila. Periódico d'Eivissa, quasi 800.000 euros de multa per llogar un pis a turistes a Vila. La imatge de primera plana és per sa joveria. Diu adeu a les caravanes en aquest emplaçament. A última hora, i Diari de Mallorca, hi ha protagonisme per l'entrenament d'ahir de la selecció espanyola femenina. Diu última hora, passió per Espanya. En canvi, el titular principal fa referència que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, aprovarà la limitació de vehicles a Mallorca sense Vox. I Diari de Mallorca, com dèiem, diu la selecció emociona a Mallorca. El titular principal, però, fa referència a que la Interpol cerca el veí holandès de Santa Maria, clau en el cas Zapatero. Amb aquest repàs a les portades de la premsa de les Illes, som a punt d'arribar a les 8 del dematí. Tornem amb més actualitat a les 8 i 45 minuts a la sintonia de Ràdio 5.

0: Balears.
1: Els moments en els que hi ha depressió econòmica, depressió social, dificultat de vivenda, com estem passant ara, hi ha una sensació d'impotència de desenvolupar el que és el projecte de vida de cada un. I un dels refugis pot ser les addiccions.
0: Una part important de les persones que inicien un tractament per conductes addictives es troben en situació laboral activa, conviuen amb família i són residents de Menorca. Maria Salort i és cap de servei de la unitat de conductes addictives, on s'han atès 375 persones l'any 2025.
2: Un home entre 30 i 40 anys, la majoria de vegades és nascut aquí a Menorca, que fa feina i que té qualque problema amb addicció.
0: L'alcohol continua sent la principal substància associada a l'inici de tractament, seguit de la cocaïna i del cannabis.
3: I actualitat esportiva.
4: L'Illes Balears Palma Futsal continua viu. Els d'Antonio Vadillo guanyant ahir per 3-4 la pista del Quesos Hidalgo Manzanares, empatant així l'eliminatòria de quarts de final de la lluita per la Lliga. Escoltam l'entrenador.
5: Partido equilibrado y donde las áreas van a mandar y a partir de ahí pues recuperando y corregir un par de cositas que tenemos que corregir y ya darlo todo que el jueves es una final, ¿no?
4: I les mallorquines Catacoll, Mariona Caldentell, Patricia Guijarro i Lucía Corrales ja són a Mallorca amb la selecció per disputar aquest divendres el partit de classificació pel Mundial contra Anglaterra.
3: I avui a la cultura parlam del grup menorquí Suc i Sopes.
6: Vaig mirant el meu voltant.
7: Això que sentiu és Lo més clar és Sant Bui, la cançó que dona nom al tercer àlbum de la banda de Ciutadella, un disc de 14 composicions fresques emmarcades al pop-rock que arriba amb la incorporació de Yasmín Oliver com una de les veus principals de la banda. El disc, produït per Aitor Comellas, compta també amb la col·laboració dels mallorquins OR. Aquest dissabte, 6 de juny, el presentaran en directe al Teatre del Casino de 7 de gener, una actuació molt especial per al grup, ja que és on varen actuar per primera vegada fa ara 7 anys, i que Riudavets és un dels components del grup.
8: És un concert que mos fa especial il·lusió per poder mostrar sa feina feta. Una sala especial on va començar sa nostra història i que ara volem omplir per presentar el nostre tercer disc.
7: I continuen també les activitats de la Fira del Llibre de Palma. Avui destacam un recital de poesia marcat dins l'any. Blai Bonet començarà a les 7 de l'hora baixa en la participació de Clàudia Darder, Maria Sevilla i Joan Tomàs Martínez.
9: Ràdio 5, tot notícies, Illes Balears.
3: I tenim també altres previsions informatives.
4: D'aquí uns minuts coneixerem les dades de l'atur i afiliació del mes de maig. A Sant Antoni de Portmany presenten el pla de seguretat de l'estiu de la policia local i fidels de les tres diòcesis de les Illes preparen el viatge a Madrid per la visita del papa Lleó XIV.
3: I acabam amb una bona notícia parlant d'un mallorquí de Laika, l'estudi de cinema més gran del món de stop motion, de cinema d'animació ubicat a Oregon, Estats Units. L'animador Guillem Ignasi Bausà Cabot ha treballat els darrers 4 anys a l'empresa Laika a Wildwood, una de les pel·lícules més esperades de l'any i que s'estrena a l'octubre. Fa feina ara al Regne Unit en la nova cinta de l'ovella Shaun. Així arribam a les 9 del matí, tornem amb més notícies a les 10.

0: L'Ajuntament de Palma ja disposa d'autorització judicial per entrar a l'antiga presó i desallotjar per la força les persones que encara hi resideixin. La data exacta del desallotjament es decidirà presumiblement dijous en una reunió extraordinària entre Cort i delegació del govern per coordinar el dispositiu de seguretat. Amb tot, el batle Jaime Martínez ha assenyalat que la voluntat de l'Ajuntament és que s'executi durant el mes de juny. Martínez assegura que per ara no tenen constància que els antics residents hagin ocupat altres edificis de la ciutat.
1: No tenim constància d'aquestes que hagi succeït a cap punt de la ciutat de Palma. Com li dic, la majoria de persones han partit de Palma i seguirem el mateix procés amb aquestes, és a dir, un seguiment de serveis socials, però també un seguiment de la policia.
0: Dia 26 de juliol s'ha convocat una nova manifestació al carrer per protestar contra la saturació turística. Asseguren que el govern no ha pres mesures davant d'una situació que afecta els residents i reclamen solucions urgents per la crisi residencial. Les entitats ciutadanes es preparen per una temporada alta de mobilitzacions perquè entenen que dos anys després de la manifestació, que va treure al carrer més de 25.000 persones sota el lema Mallorca no es ven, res ha canviat. Escoltem el portaveu del Banc de Temps de Sencelles, Javier Barbero, i de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Com.
2: El que era fa dos anys una emergència extrema de l'habitatge, avui en dia s'ha convertit en una asfíxia quotidiana.
3: No podem assumir més turistes, no podem assumir més lloguers turístics, no podem assumir perdre més recursos per aquest model, perquè al final ens estem ofegant, no tenim recursos per arribar a final de mes, no tenim habitatges.
0: Fins aquí les notícies. L'actualitat local tornarà aquí a Ràdio Nacional d'Espanya d'aquí a pocs minuts, a la 1:30 a l'abans informatiu i a les 2:10 ja en el radiodiari Migdia.

0: de una Biocar C212 con el casco rojo y el mono reglamentario. Al hacer este curso en Alcantarilla, también en Murcia, la princesa recibió el emblema que ya lució en el uniforme el pasado sábado, con dos alas y un paracaídas en el centro, y que se llama Rokicki, en honor al piloto polaco del mismo nombre, que fue el primer paracaidista de la historia.
1: Gracias, Aymar. Rosa Perna, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sandra. Martes de muchos nervios en universidades de casi todo el país, menos Cataluña y Castilla-La Mancha. En el resto de comunidades, los alumnos, más de 300.000, ya han empezado las pruebas de acceso a la universidad. Por delante, 3 días de exámenes. Vamos a ver cómo les ha ido el primero a los estudiantes del País Vasco. A las puertas de la Escuela de Ingenieros en Bilbao está Lola Martínez. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. El primer examen ha sido el de Lengua Vasca y Literatura, donde ha entrado un texto periodístico de Ruth Salaverría y, a continuación, Filosofía con Descartes.
4: Muy bien. Yo creo.
5: Yo tengo buena sensación, yo creo que me ha salido bien.
4: Más o menos ha caído lo que teníamos pensado, así que la parte del texto, pues sí que me ha descolocado un poco porque no me esperaba Descartes.
3: Ahora es el momento de la pausa antes de los exámenes de la tarde, optativas como biología o dibujo técnico. Los chavales van dejando atrás los nervios con los que han llegado a primera hora.
4: Igual meten mucho miedo para lo que es.
5: Sí que nos preparan como para el apocalipsis.
6: Íbamos con miedo, pero ha sido bastante tranquilito.
3: 13.000 estudiantes se examinan en Euskadi de la PAU hasta el jueves.
2: El calor está siendo otro de los protagonistas en este inicio de la PAU, aunque hoy los termómetros empiezan a relajarse en buena parte del país, sobre todo en el norte. Sin embargo, van a seguir apretando las altas temperaturas en el sureste. Murcia se lleva lo peor. En algunos puntos se esperan hasta 40 grados. Y esto cuando la Organización Meteorológica Mundial acaba de alertar de la inminente llegada del Niño, un fenómeno que va a disparar aún más las temperaturas y otros eventos climáticos extremos. Rosa Bastero, buenas tardes.
7: Eso es, buenas tardes. Las señales son claras. El desarrollo del Niño es inminente y esta vez puede ser intenso debido a las altas temperaturas observadas en la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial. De ahí el llamamiento de la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, para anticiparnos a los impactos.
8: Steps to reduce risks and act before hazards become
7: crises. Dar pasos, dice, para reducir riesgos y actuar antes de que los peligros se conviertan en crisis. Las consecuencias las conocemos: subida de las temperaturas a nivel global y fenómenos meteorológicos más extremos que van desde fuertes sequías en zonas como el Cuerno de África, Australia, Indonesia o el Amazonas, hasta lluvias muy intensas en áreas de África Oriental, la costa norte de Sudamérica o centro de Asia.
2: Y una última parada antes de los deportes en Valencia, porque se acaban de fallar hace apenas unos minutos los premios Rey Jaume I, que reconocen la excelencia científica, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento. En el jurado, más de 25 premios Nobel. José Miragall, ¿quiénes han sido los galardonados? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, pues ya conocemos esos 7 nombres. Son Luis Torner en investigación básica, en economía Ana Gore y Riveri, en investigación biomédica a Ben Lerner, en protección del medio ambiente a Alfonso Sainz, en nuevas tecnologías a Samuel Sánchez por el desarrollo de nanomotores, en revelación empresarial a Borja Vázquez por asumir riesgos en su empresa Scalpers, en investigación clínica y salud pública a Borja Ibáñez por el desarrollo del cuidado de pacientes con enfermedades cardíacas. Está finalizando ya este acto, unos premios que están marcados por la huelga de profesores, quienes en una nueva manifestación han rodeado este palau de la Generalitat y desde la calle, escuchamos por las ventanas, están pidiendo la dimisión del presidente Pérez Llorca.
1: Bueno, pues de todo eso les hablaremos a partir de 1:30 y también de los deportes en la pista central de Roland Garros. El tenista madrileño Rafa Jodar luchará contra todas las estadísticas y todos los pronósticos. Daniel Ampuero, buenas tardes.
10: Porque se enfrenta al número 3 del mundo, cabeza de serie número 2 y gran favorito a ganar el Grand Slam parisino, y además a la climatología también en París. Antonio Delgado, muy buenas.
11: Muy buenas, sí, porque está el día feucho en París, con lluvia, con viento. La Philippe Chatrier, desde donde os hablo ya, tiene el techo echado, la bola va a ir más lenta, y eso a priori favorece un poco al alemán. Zverev tiene el músculo, tiene la experiencia, tiene el ranking a su favor, pero el chaval de Leganés tiene 10 años menos, la vida por delante, y mucha menos presión. Y además, en este escenario hemos visto tantas gestas españolas. De aquí a más o menos una hora deberíamos tenerlos en pista: Alexander Zverev, Rafael Jodar, por un puesto poco broma en las semifinales de Roland Garros.
10: Gracias, además, día de entrenamiento para las dos selecciones de fútbol. La masculina hoy tiene sesión doble, esta mañana ya ha tenido una en Madrid preparando el amistoso ante Irak, el jueves día 4 en A Coruña y después para salir de viaje hacia Nashville. La femenina esta mañana en Palma de Mallorca preparando ese partido amistoso, ese partido oficial que tiene el próximo viernes ante Inglaterra, que va a servir de clasificación para el Mundial. Y además comienzan las eliminatorias para el título de Liga de Baloncesto. Hoy Real Madrid-Tenerife y UCAM-Murcia-Barça se juegan el pase a semifinales en una serie al mejor de 3 partidos.
1: Pues todo esto y más a partir de media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
12: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares. Molt bon dia, són les 2:10. Aena ha presentat un projecte de reforma de l'aeroport d'Eivissa que, entre d'altres, augmenta el nombre de portes d'embarcament, però no el de viatgers, segons s'assegura. En qualsevol cas, tots els partits polítics s'oposen, llevat de Vox, qui diu que no es pot estar en contra de millorar la connectivitat aèria. Tot d'una, us ho explicam en aquest dimarts 2 de juny amb José Miguel Blasco al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Abans de res, coneguem la previsió del temps.
13: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears, temps estable en un dia en què pugen lleugerament les temperatures. Arribarem a màximes de 31 graus a Eivissa, 30 a Palma, 29 a Mahó i 27 a Formentera. Demà dimecres les temperatures baixaran més notablement a Menorca i al nord de Mallorca. Se quedaran les màximes als 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i Formentera, 25 a Mahó. Així mateix esperam intervals de núvols sense descartar alguna precipitació dèbil i ocasional al nord de Mallorca, tendint durant l'hora baixa a cel poc ennigulat. És una informació d'AEMET.
12: Gràcies, Juan Carlos Piña. Com dèiem a la portada, Aena nega que les obres de l'aeroport d'Eivissa siguin per ampliar la capacitat de passatgers. Segons s'expliquen, consistiran els treballs en millores en el control de seguretat, especialment en els vols de fora de l'espai Schengen, i en modernitzar també les infraestructures per fer un aeroport més còmode, diuen, pels viatgers. Ignasi Gras.
14: Aena nega rotundament que la reforma de l'aeroport d'Eivissa sigui per augmentar la capacitat de viatgers i de vols. Segons han explicat aquest dimarts, les obres tenen per objectiu millorar la comoditat dels passatgers amb noves màquines al control de seguretat on no calgui treure els líquids, per exemple, i la creació d'un espai pels viatgers de fora de l'espai Schengen amb portes d'embarcament pròpies. Aquesta, diuen, és una nova necessitat des que el Regne Unit va sortir de la Unió Europea. Marta Torres és la directora de l'aeroport d'Eivissa.
15: Eso que ahora mismo se gestiona en distintas horas en la misma zona, tenemos que desdoblarlo y habrá unas horas que estarán ocupadas y otras horas que no estará ocupada la zona de los británicos, porque lo que digo, al final la plataforma de aviones no sufre grandes cambios ni los sistemas de rodaje y pista, que es donde atendemos los aviones.
14: I assegura que la capacitat de l'aeroport després de les obres es mantindrà en els 10 milions de passatgers.
15: Pues no estamos haciendo modificaciones sobre la zona, digamos, de estacionamiento de aeronaves, no estamos haciendo modificaciones sobre las calles de rodaje y sobre la pista, que al final es lo que nos da lugar a los aviones que puedan llegar. Por eso digo que no va enfocado a un cambio en la capacidad.
14: A banda, també es faran noves passarel·les d'accés a l'avió amb portes ja existents i s'agruparan i s'afegiran dues portes més per a vols interilles per facilitar-ne la comunicació.
12: Una reforma, gràcies Ignasi, que en qualsevol cas ha generat reaccions. El govern acusa els socialistes de les Illes de no dir res sobre l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa ni tampoc sobre la polèmica lona publicitària de l'aeroport de Palma. Paula Bendito, bon dia.
16: Bon dia. El conseller de Turisme acusa el PSOE de no oposar-se al que diu Aena. Jaume Bouzà.
17: Que no ajuda gens a reduir la saturació, ho sap. L'ampliació faraònica de l'aeroport d'Eivissa. Aena ha esgotat la paciència d'aquest govern i de molts de ciutadans. Aena gestiona d'esquenes en els residents. El govern d'Espanya gestiona d'esquenes en els residents. Només cerquen el rendiment econòmic. I vostès callen?
16: Més per Mallorca s'alinea amb les posicions dels populars, tot i que els hi retreuen que en el Congrés dels Diputats el PP per les Balears es varen abstenir en demanar la tramitació de la llei de cogestió aeroportuària. Escoltam el portaveu Lluís Apesteguia.
18: Totes les obres d'ampliació que està plantejant Aena no baixen en els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, sinó en els interessos d'Aena, que per una banda vol sufragar en el que es treu de les Illes Balears els aeroports deficitaris d'altres territoris de l'Estat i, per altra, repartir dividends entre els seus accionistes privats.
16: El diputat socialista Àlex Pitaluga diu que també estan en contra de les obres.
19: El Partit Popular ha presentat aquesta PNL perquè ara vol fer oposició al govern de l'Estat i per això s'ha manifestat en contra, però realment ells no estan fent mesures de contenció reals.
16: Vox és l'únic grup que s'ha mostrat a favor de l'ampliació. Són declaracions fetes al ple del Parlament on avui el PP presenta una proposició no de llei en contra de la reforma de l'aeròdrom d'Eivissa. Els populars volen impulsar la reprovació del president d'Aena, Maurici Llucena, per la lona desplegada a l'aeroport de Palma relacionada amb el foment del turisme d'accessos i que l'entitat financera anunciant davant les protestes del govern balear ha dit que retirarà.
12: Tot això el dia que han conegut que les Balears han rebut 2,2 milions de turistes internacionals entre gener i abril. Són un 2% més que els 4 primers mesos de l'any passat i la despesa mitjana diària per persona ha pujat un 4,5% amb 205 euros. Parlant de turisme, les entitats socials i ciutadanes preparen un estiu de mobilitzacions. Dia 26 de juliol ha convocat una nova manifestació al carrer per protestar contra la saturació. Asseguren que el govern no ha pres mesures davant una situació que afecta, diu els residents, i reclamen solucions urgents per la crisi residencial.
16: Les entitats ciutadanes es preparen per una temporada alta de mobilitzacions perquè entenen que dos anys després de la manifestació que va treure al carrer més de 25.000 persones sota el lema Mallorca no es ven, res ha canviat. Escoltam el portaveu del Banc del Temps de Sencelles, Javier Barbero, i de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas.
20: Lo que era fa dos anys una emergència extrema de l'habitatge, avui en dia s'ha convertit en una asfíxia quotidiana.
21: No podem assumir més turistes, no podem assumir més lloguers turístics, no podem assumir perdre més recursos per aquest model, perquè al final ens estem ofegant, no tenim recursos per arribar a final de mes, no tenim habitatges.
16: Entenen que l'acció política del govern de Proens no acompanya un canvi de discurs que parla de posar límits.
21: Ha anat canviant progressivament aquest discurs i ara sí que se mostra un poc més a favor de la regulació, no xerren en cap moment de decreixement, però només s'ha vist en el discurs.
20: No hi ha polítiques valentes que ja reclamàvem fa dos anys, no hi ha una reacció de l'administració cap a la ciutadania, aleshores ara mateix el sentiment és d'absoluta indefensió.
12: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. 2:16, tornem al Parlament perquè una vintena de persones han protestat a les portes per reclamar un nou conveni autonòmic i millors condicions per a les professionals de l'ensenyament de 0 a 3 anys. Amador Bausà, bon dia.
22: Bon dia. Avui hi havia previst una vaga de les professionals del sector, però l'han hagut d'ajornar per un suposat defecte de forma. La xarxa 03 i els sindicats Comissions Obreres, UGT i Estei diuen que la Conselleria de Treball ha actuat de mala fe per frenar la vaga que volien dur a terme. Pepa Ramis, de Comissions Obreres, Jaume Coll, d'UGT, i Sandra Serra, de l'Estei.
23: S'havien detectat un defecte de forma. Després de 10 dies de tenir damunt la taula la convocatòria de vaga, vàrem interpretar que estava fet de mala fe i hem hagut d'ajornar la vaga d'avui.
24: Comentar-vos que dia avui tenim finalment la constitució de la mesa del conveni i a partir d'aquí ja intentarem establir una sèrie de reunions i uns objectius clars.
25: Però no volem paraules, volem una calendarització amb fets concrets, la revisió del decret de mínims ja.
12: I seguim parlant de més protestes perquè el govern cobrirà les diferències salarials entre els professionals de les escoletes integrades i no integrades si les parts arriben a un acord pel conveni col·lectiu autonòmic. Ho ha dit el Consell d'Educació al ple del Parlament, on també hi han entrat les educadores.
22: Antoni Vera ha respost així a la diputada socialista Amanda Fernández sobre les reclamacions dels professionals de 03. Les escoltam.
26: Esperen que la senyora Cabré compleixi la paraula i dia 8 de juny se posi en marxa aquesta mesa. No és la mesa de concertada, senyor Vera, perquè volen un conveni autonòmic infantil per totes les treballadores.
27: Si les parts arriben a un acord per equiparar les taules salarials en el conveni setè, el govern posarà els recursos necessaris per cobrir-ne ja la diferència.
12: I una trentena de persones s'ha concentrat també davant la delegació del govern a Palma per protestar per la desigualtat de condicions laborals entre els docents de la pública i de la concertada en la primera de les mobilitzacions per la igualtat impulsades pel sindicat USO.
22: Demanen la reducció de la càrrega lectiva, la millora del finançament dels centres concertats, l'equiparació laboral real entre docents de la pública i la concertada i el reconeixement de la concertada com a xarxa complementària del sistema públic. Juan Carlos Lorenzo, secretari general d'Ensenyament d'USO Illes Balears.
0: Una vez más vemos que el gobierno central ningunea la enseñanza concertada a nivel estatal. ¿Por qué? Porque se ha aprobado un anteproyecto de ley en el que el gobierno dice que para mejorar la calidad educativa hay principalmente dos pautas importantes dentro de este anteproyecto de ley, que es reducir la carga lectiva del profesorado y reducir la ratio. En la ratio sí que nos incluyen la enseñanza concertada, pero lo que son las mejoras para el profesorado se nos ningunea.
12: I seguim parlant de qüestions laborals. L'atur es redueix un 6,9% a les Balears en relació a maig de l'any passat, fins als 23.600 desocupats. En el mateix període de temps, l'afiliació a la Seguretat Social s'ha incrementat un 2,4%.
16: Les Illes Balears superen els 650.000 afiliats a la Seguretat Social, pràcticament 50.000 més que el mes d'abril. Els sindicats alerten de la necessitat de canviar el model econòmic basat en el turisme. Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, i Pedro Mà, d'UGT.
2: No ha posat damunt la taula ni en marxa cap proposta o cap mesura realment transformadora i que pogués canviar el nostre model econòmic.
3: Tenim el contrast de la situació social, dels preus desbocats, de la impossibilitat d'accedir a un habitatge.
16: Les patronals adverteixen de problemes de contractació i de la possibilitat que la crisi de l'Orient Mitjà acabi afectant el mercat laboral. Escoltam els presidents de CAEP, Carmen Planas, i de PIMEM, Jordi Mora.
4: El tejido empresarial confía en que la incertidumbre internacional no enturbie las buenas perspectivas.
5: Estan trobant molts de problemes per poder contractar personal i encara no hem arribat a la temporada, no hem entrat a la temporada turística de ple.
12: 2:20, 4.950 alumnes han començat avui la prova d'accés a la universitat, la reconeguda com a selectivitat, a 9 seus diferents distribuïdes per les 4 illes. La majoria, un 80%, ho han fet a Mallorca en un procés marcat pel nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics.
16: La Universitat de les Illes Balears ha estat la seu que més estudiants ha acollit. A primera hora del dematí tot eren nervis i pregàries.
6: Hi ha nervis, però pensava que estirien pitjor, la veritat, però bé.
7: Sí, simplement en nervis i ja està, però... Anirà bé.
8: Jo, la veritat, que m'he aixecat bastant prest, de ben de 5:30-6, perquè tenia una nit viada, la veritat, però bueno, de cada pic els controlo un poc més.
6: Ara només queda posar en mans de Déu i punto, ja no podem aprendre més ara.
16: Llengua castellana i literatura 2 han estat el primer examen troncal que s'ha fet. Entre els estudiants hi havia preferències.
7: Jo crec que entrarà Machado o Ángel González.
6: Jo crec també que entrarà Machado, però m'agradaria que entrés Lorca.
8: A mi, nosaltres apostam per novel·la, Últimes hores con Teresa, a full.
7: Tot que poesia no ho llegirem, la veritat. No.
16: I dues hores més tard ha estat el torn d'Història d'Espanya.
28: Història d'Espanya és l'examen més fàcil de la selectivitat.
8: Moltes ganes, perquè Història d'Espanya se mos dona bastant bé, per sí. General.
7: Sí.
16: Un procés d'accés que enguany té dues principals novetats. El primer, un nou sistema d'identificació dels alumnes per garantir el procés d'anonimat a l'hora de la correcció. I el segon, un nou reglament que sancionarà qualsevol ús de dispositius electrònics a dins les aules. El conseller d'Educació és Antoni Vero.
29: Sobretot perquè el món evoluciona i les noves tecnologies evolucionen també i creiem que el que era més just era que tothom tingués les mateixes condicions.
16: Avui és el primer dels 3 dies d'exàmens, que hi haurà fins al pròxim dijous 4. L'hora baixa és el torn d'assignatures específiques.
12: En successos, un jove de neozelandès de 18 anys es troba molt greu després d'haver estat atropellat aquesta matinada a la carretera d'Eivissa a Sant Antoni, al costat del polígon de Can Negret. Ha estat traslladat a Can Misses, on es troba estable dins la gravetat.
16: I dues pasteres van arribar ahir vespre a Formentera amb 5 persones en cada una. Van ser localitzades a la línia de costa a la zona d'Escaló d'Esmort.
12: I la Guàrdia Civil ha detingut un home de nacionalitat britànica a Sant Josep com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Va ser enxampat en un control rutinari amb 42 ampolles d'òxid nitrós en el cotxe. Més qüestions. L'Ajuntament de Palma ja disposa d'autorització judicial per entrar a l'antiga presó i desallotjar forçosament les persones que encara hi resideixin. El batlle Jaime Martínez ha assenyalat que la voluntat del consistori és que s'executi durant el mes de juny.
22: La data exacta del desallotjament es decidirà presumiblement dijous en una reunió extraordinària entre Cort i Delegació de Govern per coordinar el dispositiu de seguretat. Martínez destaca que la justícia els ha donat la raó en tots els arguments per entrar a la presó i que Serveis Socials constata que ara mateix no hi ha menors ni perfils que requereixin d'especial protecció. Afegeix que, per ara, Cort no té constància que els antics residents hagin ocupat altres edificis de la ciutat.
1: No tenim constància d'aquestes que hagi succeït a cap punt de la ciutat de Palma. Com li dic, la majoria de persones han partit de Palma i seguirem el mateix procés amb aquestes, és a dir, un seguiment dels serveis socials, però també un seguiment de la policia.
22: Martínez ha explicat que el Departament d'Urbanisme ja està redactant el projecte per construir a l'antiga presó 130 habitatges socials.
12: Precisament hem sabut avui que l'Ajuntament de Palma començarà a partir de juny d'aquest mes la construcció dels 87 habitatges situats a un solar de Can Redó, una promoció inclosa al pla de xoc d'habitatge impulsat pel consistori que serà destinada íntegrament al lloguer a preu limitat.
16: En total ja s'han fet les primeres passes per a la construcció de 166 cases i la setmana que ve és previst que Cort doni el vistiplau a la promoció prevista a Sant Ferran que tancarà la primera fase del pla de xoc. Óscar Fidalgo, regidor d'Urbanisme.
9: Todas estas promociones serán de alquiler a precio limitado, incorporarán importantes criterios sociales, ya que un mínimo del 30% del total de estas viviendas estarán reservadas para jóvenes palmesanos menores de 35 años. Y digo palmesanos porque, como saben ustedes, requieren 5 años mínimos de residencia. Un 10% para mayores de 65 años y otro 10% para familias monoparentales.
12: I també us contam que Ciutadella ha donat el tret de sortida de les festes de Sant Joan amb la inscripció dels cavallers. Una part de la Junta de Caixers visita els jocs del municipi per apuntar els pagesos que volen sortir del cavall. Una inscripció que enguany es fa amb una novetat, Clara Ceballos.
10: Més d'un centenar de llocs de Ciutadella reben aquesta setmana la visita d'aquesta comitiva. Està formada pel caixer senyor, els dos caixers pagesos i el fabioler. Són els encarregats d'inscriure els pagesos, els missatges i els amos jubilats que volen sortir del cavall a les festes de Sant Joan. Ignasi Saura és el caixer senyor.
11: Solem arribar a uns 120, 130 cavallers entre les tres tandes i després va variant, no? Hi ha tandes que són 80, tandes que són una miqueta més, fins arribant als 120, però bon, sol ser una mica cada any igual.
10: Enguany la inscripció es fa per primera vegada de manera electrònica. Sebastià Salord, fabioler.
13: Ho fèiem per primera vegada amb una tablet, però va de meravella. Tenim els obstacles de la cobertura pel Camp de Menorca, però és que amb ell ho estem solucionant perfectament.
10: Com manquen només uns 20 dies per al començament de les festes, s'ultimen els preparatius. Escoltem Jaume Moy, que hi participa com a pagès jubilat.
14: I del que ve a Sant Joan, i me sent físicament bé, me trob bé i veure que es fi i a seguir l'activitat, també sortirà per Sant Joan, són setmanes de molta feina.
10: Dissabte ja es podrà donar per definitiva la llista de participants en les festes d'enguany.
12: 3 minuts i mig per les 2:30, parlem ara d'actualitat esportiva.
22: L'Illes Balears Palma Futsal continua viu. Els d'Antonio Vadillo guanyaren ahir per 3-4 a la pista dels del Manzanares. D'aquesta forma ha empatat l'eliminatòria de quarts de final de la lluita per la Lliga i dijous que ve, a les 7:30 del vespre, es decidirà tot a Son Moix. Antonio Vadillo, entrenador del Palma Futsal.
15: Partido equilibrado y donde las áreas van a mandar y a partir de ahí pues recuperando y corregir un par de cositas que tenemos que corregir y ya darlo todo que jueves una final, ¿no?
22: I les mallorquines Catacoy, Mariona Caldentei, Patrick Guijarro i Lucía Corrales preparen a Palma els dos darrers partits de classificació pel Mundial. El primer d'ells divendres a Son Moix contra Anglaterra i el darrer dimarts que ve a Islàndia. Guijarro diu que estan obligades a guanyar divendres.
17: Perdimos allí en Wembley y tenemos que ganar sí o sí. Buena selección, con la que nos gusta siempre jugar contra ellas. Y el objetivo ahora mismo es ese, primero ganar los dos partidos.
22: Lucía Corrales també creu que Espanya està capacitada per guanyar Anglaterra per 2 gols i situar-se primera de grup per classificar-se directament pel Mundial.
17: Anglaterra és una selecció fortíssima i ho sabem, però nosaltres també. Són coses de detalls, si estem concentrades i sabem el que hem de fer, si tenim les idees clares, pues jo crec que se podrà fer perfectament.
12: I avui a la cultura parlam del grup menorquí Suc i Sopes.
18: Vaig mirant el meu voltant.
16: Això que sentiu de fons és Lo més clar és S'embull, la cançó que dona nom al tercer àlbum de la banda de Ciutadella. Un disc de 14 composicions fresques emmarcades al pop-rock i que arriba amb la incorporació de Jasmine Oliver com una de les veus principals de la banda. El disc, produït per Aitor Comellas, compta també amb la col·laboració dels mallorquins OR. Aquest dissabte, 6 de juny, el presentaran en directe al Teatre del Casino de 7 de gener. Una actuació situació molt especial per al grup, ja que és on varen actuar per primera vegada ara fa 7 anys i que Riu de Bets és un dels components del grup.
0: És un concert que ens fa especial il·lusió per poder mostrar la feina feta. Una sala especial on va començar la nostra història i que ara volem omplir per presentar el nostre tercer disc.
16: I d'entre les cites culturals del dia, destacam que al Castell de Sant Carles, a partir de les 7:30, actua el pianista polac Jakub Juszlik dins el festival Corpus Primavera. Interpretarà obres de Frédéric Chopin i Karol Szymanowski. I dins les activitats programades a la Fira del Llibre de Palma, avui destacam un recital de poesia marcat dins l'any Blaibonat, que començarà a les 7 de l'hora baixa. I seran els autors Clàudia Darder, Maria Sevilla i Joan Tomàs Martínez, que després signaran els seus poemaris.
12: Amb la música de Suc i Sopes arribam a les 2:30. Recorden que l'actualitat de les Illes torna en el butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció.